e nem mesmo a cruz pôde te parar. Tu és forte o suficiente, derrotou o pecado que me prendia. Tu és forte o suficiente.